0: 88.8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Hola Gustavo, buenos días. Quiero mandar un saludo a mi hija Luciana Cárdenas Estrada, que hoy se la pase muy padre en el Día del Estudiante. Ella va en la secundaria 18 de marzo. Saluditos, bye.
1: Ah, saluditos.
2: Buenos días, señor Gustavo. Buenos días, Huebeto. Aquí, mira, disfrutando, qué bárbaro, qué nada de traficar por la Lázaro, por la Cuarta, por la Novena, por la Carranza. No, hombre, puedes transitar a gusto. Ahora sí que no hay vías urinarias obstruidas. ¿O cómo era? Bueno.